Uno dice que él vio la famosa ballena de Xilxes. Bonanit fariste segarreta de la vall. Se es comença en 3.000 i s'acaba en 20.000 o més. Adéu, adéu.